0: Els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor. La policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. Aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. La USTEC alerta que si s'imposa el no, hi haurà vaga indefinida. Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals i 6 centres d'atenció primària seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut l'endemà de conquerir el castell de Beaufort. Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU analitza avui l'escalada a petició de França. El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro. Malestar d'alcaldes i conductors per la decisió del Ministeri de Foment d'eliminar girs a l'esquerra en diferents carreteres del Camp de Tarragona i el Baix Penedès, una mesura per reduir la sinistralitat que comporta allargar el trajecte. I dia d'estrena a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a Barcelona. El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb Turbulència, la nova pel·lícula de Jennifer López. I a Netflix arriba dijous El Testigo, un thriller que firma Rob Williams.
1: Esports. El Barça Bàsquet es complica el play-off de quarts de final després de perdre de 20 punts ahir contra València. Demà comencen a jugar contra el Murcia. Pere Romeu i Irene Paredes reclamen al Barça fitxatges per reforçar l'equip. El club de la mitjanit de Catalunya Ràdio, el tècnic blaugrana, assegura que Torrejón continuarà i volen renovar Salma. En futbol sala avui, segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça a les 9 del vespre, amb triomf per als blaugrana al primer. També busca posar el 2-0 al Barça d'hoquei patins, que rep l'Igualada del segon partit de semifinals a les 7, els dos partits per Esport 3.
0: I el temps avui, dia de sol, alguns núvols locals i a la tarda ruixats aïllats al Pirineu, no tan forts com els últims dies. La temperatura serà lleugerament més baixa avui, màximes entre els 26 i 32 graus, i al Pla de Lleida poden arribar fins als 34 graus.
2: Trescat Info.
0: Passen 4 minuts.
3: Tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Una Mar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: 1, lunes, 2, martes, 3, miércoles. Hola, soy Pilar Molina y estos son los días que de 7 a 9 de la tarde estoy contigo. Música de ayer y de hoy. Te espero de lunes a miércoles para compartir un no parar de éxitos.

0: per al teu benestar i qualitat de vida. Espai Ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai Ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615-87-1736 o entra a espaiànima.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: Tenemos la música perfecta para cada momento.
2: Los clásicos de siempre y los éxitos más radiados. Una Mar FM. Esto es
3: solo números uno.
2: Lo mejor de ayer y de hoy. Super.

Esplèndida versió aquesta d'un clàssic d'Isabel Pantoja, L'Así Fue. Així és com Amy Música ens va ballar, i des d'on Amare FM també et fem ballar a tu, siguis on siguis, facis el que facis ara, ara mateix, en aquest matí de dilluns, aquest 1 de juny de 2026. Seguim tot seguit amb els tiets, i si ho deixéssim tot, però no serà així. De fet, ho compartim tot amb tu des d'aquí, la teva sintonia preferida.

0: Vital de la setmana.
1: Doncs déu-n'hi-do, que bé que sona el Vital de la setmana al Next Level i també ara mateix a Ona Mar FM des del 88.0 des d'onamar.net amb el Satisfy de Calvin Harris. Ballàvem, seguim amb Ed Sheeran i Azizam.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate, excelencia inmobiliaria. ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida, y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639 66 55 88. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
1: Mucho más que música. Ona Mar FM. Esta es la mejor recopilación de éxitos.

0: Just the way you are. Així de bé sona aquesta col·laboració entre Milky, ah, i sorpresa, el francès David Guetta. És que està a tot arreu i amb tothom. No hi ha cançó on no hi sigui. I des d'Ona Mar seguim. Per alguna cosa serà. És un dels grans de la música electrònica, això sense cap mena de dubte. Seguim amb Marcos i Chimichanga.
1: Ona Mar FM.

0: son las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Engega la consulta entre els docents sobre el preacord que hauria de posar punt i final a les vagues a l'ensenyament. Els sindicats majoritaris hi donen suport, però continuen les mobilitzacions d'assemblees territorials com la de la Catalunya Central o Girona. La consellera Niubó avança al matí de Catalunya Ràdio que si s'imposa el no suposarà el caos. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció socialista financés operacions de boicot com xantatges per fer fracassar les investigacions judicials al voltant de Pedro Sánchez. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo defensa que és possible forçar l'avançament electoral. I Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu de la policia durant el govern de Mariano Rajoy, admet en el judici de la Kitchen que va existir una operació autoritzada contra l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per perseguir el seu patrimoni a l'exterior, però no per robar-li informació sobre la caixa B del partit. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut. L'endemà de conquerir el castell de Beaufort, Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU analitza avui l'escalada a petició de França. I comença el procés per destituir el president d'Hongria, nomenat en el seu dia per Viktor Orbán. El primer ministre, Peter Magyar, li va demanar la dimissió des de la victòria electoral de l'abril, però ell s'hi ha negat. Ara engegarà una reforma constitucional per poder-lo cessar. Els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona. Ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor, la policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. A partir d'avui l'IVA de la llum i el gas torna a ser del 21% i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. I dia d'estrena avui a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat al Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a Barcelona. Projecte en posta al Montsià per recuperar les aubades, un cant tradicional de les Terres de l'Ebre que es va perdre a finals del segle XIX. Un procés a partir de tallers que imparteixen persones que han mantingut el cant en zones del País Valencià i també de l'Aragó.
3: Esports. El Barça de bàsquet es complica el play-off del quarts de final després de perdre de 25 punts contra València i rebre una xulada del Palau. Demà comencen a jugar contra el Murcia. Pere Romeu, l'entrenador del Barça, confirma que renovarà per dues temporades en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Tant ell com Irene Paredes reclamen al club fitxatges per reforçar l'equip. En futbol sala, Barça pot certificar l'accés a les semifinals i guanyant avui el Valdepeñas a les 9 del vespre. El Barça d'hoquei patins rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7 amb victòria primer. Els dos partits per Esport 3.
2: I el temps, tarda amb sol i alguns intervals de núvols, sempre menys freqüents a Ponent i al sud. Al Pirineu hi pot haver alguns ruixats de distribució irregular i localment alguna tempesta. La temperatura serà lleugerament més baixa.
4: 3CAT Info.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
6: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Colipuyol 188-190 de Badalona, teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
7: es hora de modernizarte?
8: Escúchanos estés donde estés.
9: Unamar FM.
10: Unamar FM.
7: Hazlo con tu móvil.

0: Doncs que bé que sona aquesta cançó per arrencar una nova hora de música Topic i Away. Meu nom, Jordi Prades, t'acompanyo fins a les dues en punt, les dues hores que encara resten per arribar a les dues. 12 del migdia, 9 minuts, seguim i ho fem arrencant amb força, amb una formació que ja està preparant la seva propera gira que el portarà, que els durà per tota Catalunya, per tots els països catalans, iniciant aquesta gira a la sala Razzmatazz, però això ja serà de cara a la tardor, al mes de novembre. Ells són el Ginestà, que presenten un nou disc, el Gira tot igual, però diferent. Nosaltres ens quedem amb un dels seus grans èxits, Tot el que ens queda, Ginestà.
1: Tinc els de sempre quan no em tinc. He gastat tres vides.

Estem junts i ens encanta. Laia Indica. Un altre dels èxits que t'oferim des d'aquí, des d'Ona Mare FM. I tot seguit amb els Take That, amb el seu nou senzill, You're a Superstar.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Memoriza, memoriza una Mar FM en la radio de tu coche y disfruta de la mejor música.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93-302-04-78 o caltabroc.com.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio. Bon Amor FM.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: Oh, yeah. Bon Amor FM.
3: Exclusivamente para ti.

Són els tres deseos de Leire Martínez, ara mateix aquí a la sintonia d'Ona Mar. A les 5 i 11 minuts. Temperatures altes, 27 graus i mig de temperatura ara mateix, avui 1 de juny del 2026. Gràcies per ser-hi una vegada més, a través de la 88.0, a través de l'Ona Mar, abans Chapel Roan, el seu Good Look Baby. I ens quedem una vegada romàntica amb aires de rumbeta, de la mà de l'Odez García, amb el seu àlbum T'estimo, este quiero, del 2025 anomenat Estrella. Després, uns ells comercials i molta més música. Així doncs que benvinguts, benvingudes, David Ramon, fins al punt de les 7 de la tarda. Això és Ona Mar.

0: Baixant una mica les revolucions, en House Broken de Yana Lee, ara mateix aquí a Ona Mar. 19 minuts a les 5, temperatures altes per començar aquest mes de juny d'avui dilluns. I a punt el retorn de Charlie Puth amb el seu Beat Yourself Up, un dels temes que ja fa setmanetes que corre la nostra graella musical. I que si encara no l'has escoltat, doncs para bé les orelles, perquè en 10 segons estarà a punt d'entrar en acció.
1: Ona Mar FM.

És una de les noves propostes que llancem des de Ona Mar, Crush on You, de David Baird, una de les últimes que ha entrat a la nostra programació musical de la ràdio dels èxits que van amb tu. Música pausada per una tarda de relax, tant si estàs treballant com si estàs a casa fent una migdiada, gaudint del sol en una terrasseta o potser dia de platja. I de fons, per què no, Ona Mar, per refrescar-te amb les nostres cançons i els teus artistes preferits. Arribarem, sí, a dos quarts de sis de la tarda. Ho farem amb el Dinner Party de la mà de Niall Horan, amb una de les cançons que han aterrat fa molt poc i que a mi personalment m'encanten. Tota per tu. Aquí la tens.

És un dels grans clàssics del repertori de Belinda Carlisle a mitjans dels 90. Amb aquest Heaven is a Place on Here, que segurament els teus pares coneixen de sobres i que potser tu, que ets més jovenet, doncs mira, aquí a Ona Mar, tot i també escoltar les darreres novetats, de vegades ens agrada fer-te aquests petits regals per tu, que potser no les coneixes, clàssics dels 80 i dels 90. 3 minuts per sobre de 2:15 de la tarda. Si vols, tornem a l'actualitat més recent. Som-hi!

cançons d'amor, d'aquells amors, d'aquelles històries d'amor que sembla que vols i que no poden, eh? No poden i segueixen intentant-ho. No sé si aquells amors bojos que existeixen o no existeixen, però a vegades costa, eh? Sin ti no sé vivir si no és contigo. A mi música, aquest projecte que barreja el bo i millor del pop i l'electrònica. Camí cap a tres quarts. Cap a tres quarts de sis, eh? Això ha passat ràpid. Sobretot amb bona companyia i amb bones cançons. Com la que està a punt d'arribar des del 2019, ajuntem Ed Sheeran, Justin Bieber. I què pot sortir? Doncs mira, èxits com aquest, I Don't Care.

Doncs la veritat és que era molt joveneta quan va començar la seva carrera amb aquesta cançó. Des de l'àlbum Fearless, és el Love Story de Taylor Swift. Estem parlant d'una noia que encara no era prou coneguda com a cantant. Estem parlant del 2009. Aterrava a casa nostra i es presentava i després es convertia doncs, ja en una estrella del pop actual. És la Taylor Swift, una vegada més, aquí a Ona de Mar. Camí cap a les 6 de la tarda, ho farem amb la fortuna de què és tenir la gent que t'estima i que estimes al teu voltant. Això és com tocar-te la loteria, però és d'aquelles coses intangibles que a vegades potser no valorem prou. Ens quedem amb els Catarres des del 2025.

fenomen cinematogràfic que ja queda una mica llunyà, eh? Això s'estrenava el 2015 i era amb la veu d'Eric Goulding, una de les peces que ens agrada molt, aquest Love My Like You Do, que ara mateix pots escoltar i recuperar la sintonia de la 88.0 a través de Ona Mare FM. A 5 minuts clavats per arribar ja al punt de les 6 de la tarda, però encara ens en queden dues per compartir fins llavors, fins arribar als senyals horaris.

Shine, 10.000 hores, en Justin Bieber des del 2019. I el 2017 ens quedarem amb Love i AC de McFly. Un tema alegre i mig temps pop que ens farà arribar ja directament fins al punt de les 6 de la tarda aquí a Ona Mar. David Ramon, qui t'acompanya des de l'estudi 1 des de les 5 de la tarda, i ens en quedarà una hora més per estar juntets, tu i jo.

0: Doncs no sé com deu ser això d'estar una superestrella. La veritat és que no en conec cap en persona, eh? No sé si també és una sort, potser. Les 6 i 5 minuts, 27 graus de temperatura, 51% d'humitat. Avui potser respirem una mica millor, però el sol, déu-n'hi-do, eh, també. Déu-n'hi-do la calor que fa. És la superestrella, evidentment. El més nou d'Aitana, aquí a Ona Mar.
1: Lo que más te gusta de los que más suenan.
2: Ona Mar FM.
1: De los que más suenan.
0: Doncs els que més sonen, sonaran, evidentment, també aquí des d'ahir fins al punt de les 7, David Ramon. Encetem la segona hora al teu costat. D'avui dilluns 1 de juny del 2026, estiguis a Badalona, al Barcelonès, al Maresme, a qualsevol racó, també ens pots escoltar des d'onamar.net, eh? A punt, per què no, com dèiem, temperatures altes, és sinònim de platja, oi que sí? Doncs vinga, som-hi. Festa a la platja, diapustes, els frèdics s'hi apunten. Vinga, som-hi.

És un dels clàssics que de tant en tant ens regalem aquí a Ona Mar. En tenim bastants. De fet, el regala cada dia de dilluns a divendres, si tu vols. Clàssics dels 80, Jaime Vinuesa, en el seu ja clàssic i popular Vinilo 80, que presenta cada dia de 21 a 22, però també a vegades a les tardes i als matins doncs ens regalem alguna peça com aquest, Give Up, dels Case and the Sunshine Band, que avui doncs hem tornat a recuperar en aquesta fantàstica tarda de dilluns 1 de juny del 2023. Com corre el temps, eh? Feia 4 dies. Escolta'm, vam començar any nou, festes de maig, Sant Jordi, i ja de cara pràcticament a l'estiu, eh? Va, vinga, a punt, Acapulco.

Doncs no sé si és el fin del mundo, però sí, hi ha amors que són complicats, eh? És la Love You amb el fin del mundo, però amb aquesta versió, amb aquest remix que ens regalaven Inimir i ell i ella el 2020, eh? Això ja fa res, mira, 6 anys, és que el temps passa ràpid, ràpid i ràpid, eh? Igual que l'estona que fa que ens escoltes a través de la 88.0, a través de onamar.net o a través de, per exemple, aplicacions com l'Alexa, que ens pots escoltar allà on tu vulguis, eh? Des de casa, des de l'apartament, des de la feina o des del cotxe, evidentment, també sintonitzant-nos. 2 minuts per sobre, 2 quarts de 7 de la tarda i a punt des del 2025, quan estic amb tu, aquelles petites coses que ens fan alegrar-nos i que fan que la vida tingui sentit. És el missatge d'aquesta nova producció de les Montses, que ara mateix entra en acció aquí a Onamar.

Can Golden, a punt a punt des del 2024. Si antes te hubiera conocido amb Karol G, vés a saber què hagués passat, eh? Sempre ens quedarà el dubte. Abans, però, ens quedem amb Annie MacBell i Vitti MacLean amb un tema perfecte anomenat What I Like To You, que als més ganàpies us sonarà. Aquest és una versió del 2008

Sol més nou d'Alex Warren amb el seu Fever Dream, una altra de les novetats que incorporem en la nostra programació musical d'Ona Mar. Aquest és un tema del 2026, ja en recuperarem un del 2017 amb Nick Waterhouse i el Offenbach amb el seu Catchy, que jo crec que te'n recordaràs i força perquè va sonar moltíssim, va ser un èxit. I per això tenim més o menys congelat per aquí, però de tant en tant el fem sortir perquè ens agrada i sobretot perquè té molt bon rotllo. 10 minuts i arribarem pràcticament a les 7 de la tarda.

Rainer i Son and Bell, possiblement un dels èxits dents que has escoltat si has sortit de festa. I no sé si has fet el que diu la cançó, perquè diu coses que no sé ben bé què diu, però en fi, el ritme està bé, ens agrada, per això la punxem aquí a On Amar. 4 minuts mal comptats i arribem a les 7 de la tarda, 26,9 graus. Començat amb 27, a les 5, déu-n'hi-do la calorada que fa. Avui 1 de juny del 2026, posem punt i final, almenys aquestes dues hores per part meva, però la música segueix, això és una roda sense parar. A partir de les 7, Pilar Molina agafa el relleu de qui t'ha acompanyat des de l'estudi en directe, David Ramon, com cada dilluns. Dimecres m'hi torno a posar a partir de les 5 i fins a les 7 de la tarda. Ara et deixo amb ella i amb el Together Forever de Rick Slane. Sigueu feliços, fins dimecres.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93 246 97 90. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.

0: Bring Your Love. 7 de la tarde y 15 minutos, 2 consejos y llega David Guetta. No te vayas.
1: Todos los éxitos a todas horas.
2: Una Mar FM.
3: Amb la calor també arriben les plagues.
4: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
3: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
4: Perfecte, ja ho tinc clar.
3: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
5: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excelencia inmobiliaria.
1: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1.
2: Unamar FM. We will